0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: cabeza de ratón.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: les 7. Ràdio Pineda.
1: El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda avui fa la seva última funció del musical Notting Hill a les 7 de la tarda. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica i està protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Avui a 7:45 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que, malgrat l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera, organitza avui diumenge la seva festa d'estiu a la plaça del Camp de la Figuera. Començarà a les 12 del migdia amb la festa de l'escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 del vespre abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt final a la nit. A Blanes destaquem que es poden veure els focs artificials fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Ourense, València, Portugal i la Xina. Pots gaudir dels focs a partir de 10:45 de la nit a la platja de Blanes.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada. El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda avui fa la seva última funció del musical Notting Hill a les 7 de la tarda. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica i està protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Avui a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que, malgrat l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera, organitza avui diumenge la seva festa d'estiu a la plaça del Camp de la Figuera. Començarà a les 12 del migdia amb la festa de l'escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 del vespre abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt final a la nit. A Blanes destaquem que es poden veure els focs artificials fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Ourense, València, Portugal i la Xina. Pots gaudir dels focs a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Els èxits de la teva generació.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda avui fa la seva última funció del musical Notting Hill a les 7 de la tarda. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica i està protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Avui a 8:15 del vespre, a la plaça de les Mèlies, hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. A Comarca destaquem que, malgrat l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera, organitza avui diumenge la seva festa d'estiu a la plaça del Camp de la Figuera. Començarà a les 12 del migdia amb la festa de l'escuma pels més petits, música ambient i diverses exhibicions al llarg de la tarda. A la nit, el grup Harmonia oferirà una sessió de playback a les 9 del vespre abans de l'actuació musical de Damián Pola, que posarà el punt i final a la nit. A Blanes destaquem que es poden veure els focs artificials fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Ourense, València, Portugal i la Xina. Pots gaudir dels focs a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: estàs pensant vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B.
2: Solo tengo amor.
1: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.

les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

dia. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge a les 12 del migdia. Aquí ara comença, atenció, la darrera edició del compte enrere dels 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. Som-hi!

Doncs hi marxem de vacances, com cada any. Les altes temperatures i... altres circumstàncies fan que a l'agost nosaltres que també ens volem anar a la platja, ens volem refrescar una miqueta. Però hi tornem al setembre, atenció, eh? Just després de la diada, nosaltres tornem a ser amb una altra nova temporada aquí a Ràdio Pineda, repassant, com és habitual, des de fa uns anys ja, els 30 èxits de la setmana. Un plaer acompanyar-te. Jo soc Otmar Schuster, Oti DJ, i en aquesta darrera edició d'aquesta temporada encara hi tenim 4 noves entrades. La setmana 31, del 27 de juliol al 2 d'agost 2026. La setmana passada, en el 3, teníem Dominic Fike amb aquest Baby Doll. I el diumenge, sense drama, ocupant la segona posició.

el Mundial s'ha acabat. El futbol s'ha acabat. El campió ja se sap qui és. Però Shakira i Burnaboy, amb la banda sonora oficial d'aquest campionat important, aquest aconteixement esportiu per excel·lència, ocupant la primera posició, sí senyor, aquest Dai Dai. És sens dubte el millor moment per coronar aquesta cançó i tenir-la doncs al capdamunt de la nostra llista. Com hem dit, la setmana 31 del 27 de juliol al 2 d'agost 2026, la darrera setmana que repassem aquí a Ràdio Pineda. Ja sabeu que la setmana que ve i les properes setmanes podeu consultar la llista, sense falta, a www.top30.cat, i llavors nosaltres prendrem el relleu al setembre. Quatre noves incorporacions al top aquesta setmana. Mira, per exemple, Flashly Ice Cream, Hugel,

Recomanació final i primera de les quatre noves incorporacions a la llista aquesta setmana. Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost. A la 29, una altra nova entrada, Hugel, Alternate i Mail Angel. Això es diu Moving to

Alfred García, vine'm a buscar. Dues setmanes ja en llista i pujant dues a la 30 a la posició 28. A la 27, una altra de les cançons que porta relativament poques setmanes a la nostra llista és aquest Ai, ai, ai, quin goig que fas, de Dan Pedalbo. De la 19 cau fins a la 27 aquesta setmana.

40 èxits de la setmana des de Ràdio Pineda, darrera edició d'aquesta temporada, i a la 26 es manté en la seva segona setmana Buos i Leire Martínez. No hi ha pla B. Arriba la primera de les 5 novetats de la setmana, 5 aspirants al nostre top, i aquesta és la nova de Lavinia. Són les raons. Reasons.

4 setmanes a la nostra llista i pujant dues de la 27 a la 25. Ivan Herzog, Des de lluny. A punt una altra de les noves incorporacions dins el top 30 aquesta setmana. A la 24 ens hi trobem amb la nova de Flashly, Ice Cream. Imagina't.

seguim escalant més posicions a la nostra llista. Olivia Rodrigo, en la seva segona setmana, només puja un, de la 24 a la 23. Aquest Stupid Song. I això és un referent aquest estiu, tot i que aquesta setmana no es mou de la posició 22. Gordo i Rainier Zonneveld. Loco, loco.

posicions, cap avall de la 9 a la 21, Miki Núñez, un altre cop porta 10 setmanes al nostre top. Bebe Rexha porta 15 setmanes i aquesta setmana dues posicions menys, de la 18 a la 20. New Religion. Deep

Així, d'aquesta manera, torna la banda liderada per Bono. Aquest carrer dels somnis, Street of Dreams. U2, U2, des de la nostra candidatura aquesta setmana.

0: Apaga la llum, que el meu DJ
1: 15 controla. Setmanes a la llista, baixant 3 posicions de les 16 a la 19. Flashly, Ice Cream i 30, una fam. Dora Jackies. 14 setmanes a llista, porta Alex Warren. S'enfila dues, de la 20 a la 18, amb Fever Dream. How do

l'entrada més important de la setmana. La trobem a la posició número 17, de la mà d'Andrea Bocelli i David Guetta. DNA, More Than a Game. Això és Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. I just abans de clausurar la primera hora tenim la posició número 16, que s'enfila 5 posicions en aquesta la seva quarta setmana en llista de la 21 a la 16, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Això és Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana, i nosaltres que ràpidament engeguem la màquina del temps i avui ens anem només un any enrere. En aquestes mateixes dates, avui fa un any, teníem a la cinquena posició a Sabrina Carpenter. Mega Top 30. Amb això que es diu Mensals.

0: Faltaven només 4 setmanetes a la llista i s'enfilava de la 8 a la 5. 3 posicions cap amunt. A la 4a posició, des de Mataró, The Diets. Un petonet a les 2. Juntament amb Juan Magán.
1: A les 3 només quedàvem els 2 i no ens faltava res més.
0: Dues amunt a la seva 12a setmana a llista.

0: Sonava, aquest petonet?
1: Dos abarques i un banyador. I el primer...
0: Una data clau per a Aitana, la que ens cantava des de la tercera posició, baixant una i en la seva desena setmana llesta. 6 de febrero.

abandonant el pòdium i quedant-se a la segona posició, baixant de l'1 al 2, vuitena setmana, Buhos i Els Catarres, i també Henry Méndez, No és Miami.

0: amb el ritme dels...
1: I al capdamunt de la llista, allà hi teníem sense falta Alfred García i Álvaro Soler. Portava 7 setmanes a llista i pujava del 4 al pòdium amb Estrella.

0: Seguim en aquesta segona part, segona hora de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda en aquesta darrera edició de la temporada. Tanquem la paradeta fins al setembre. Però no patiu, perquè encara ens en queda una hora d'èxits. De fet, les 15 més importants i encara 3 novetats. A la 30 s'incorpora Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost.
1: Que tots els dubtes que sempre m'has dit.
0: Després del Jamaican Bam Bam, la nova de Hugel, juntament amb Ultranage i Mel Angel. Moving to the Sun, a la 29.

l'entrada més important la trobem a la posició número 17 de la mà d'Andrea Bocelli i David Guetta. DNA, More Than a Game.

És aquesta setmana 31 del 27 de juliol al 2 d'agost 2026. Aquesta darrera setmana que repassem aquí a Ràdio Pineda, ja sabeu, després vacances. Les llistes les tindreu cada setmana, això sí, a top30.cat. I al setembre tornarem. Ara arriben les 15 de la setmana.

Just en el centre de la nostra llista, allà ens hi trobem amb els Amics de les Arts. Tres setmanes en llista i pujant dues de la 17 a la 15. Això és Megadop 30, seguim amb Leire Martínez. Ella ens arriba des del seu nou treball anomenat Històries d'aquella niña. Això és Cabeza de ratón. Cinc setmanes en llista i baixant una posició.

Anem tirant a la seva setena setmana, pujant una de la 14 a la 13. Són 31 fam. De la 10 baixant fins a la 12, Tame Impala. A la seva dotzena setmana ja al nostre top, aquest Dràcula.

Des de la nostra candidatura, així ens arriba la nova de Gracie Abrams. Ja sabeu, les cançons que aspiren al nostre top. Aquest Daughter from Hell n'era una d'elles. Ara ens anem 2 anys enrere, fins a l'any 2024. En aquestes mateixes dates teníem al capdamunt de la nostra llista aquesta de Figa Flowers. Solucions i no problemes.

apropar-nos al top 10 de la 12 a la 11, pujant un Joan Dausà i Mama Duixa, Papi, posa-la al disc. Quarta setmana al top 30. I ens anem fins a Mataró per escoltar la nova de The Giants. 3 setmanes en llista i pujant 5 de la 15 a la 10, encetant el top 10 amb... Era això. Era això.

ni menys que 15 setmanes ja amb nosaltres aquest Jamaican Bam Bam de Hugel i Soto. Pujant dues, aquesta setmana de la 11 a la 9. A la 8a posició no hi ha canvis, no es mouen d'allà Temper City, a la seva 6a setmana llista amb Self Aware.

7 setmanes al nostre top i baixant 3, a la 4 a la 7, Olivia Rodrigo amb The Cure. Arriba una altra de les novetats de la setmana, una altra de les cançons noves, i en aquest cas ens arriba la nova de Medusa. Això és el cap de setmana. Weekend. No.

cada vegada més grans els números més petits. Doctor Prats amb tota l'energia que ens porten des de la posició número 6, baixant una posició en la seva 12a setmana al nostre top. A la 5 ens arriba ara Max Navarro. Després de les seves estrelles, amb el nou èxit inigualable, portant ja 10 setmanes amb nosaltres i pujant una posició.

posició de la 3 a la 4, Dominic Fike i el Baby Doll. Mica a mica ens anem apropant ja a les primeres posicions. Arriba a la 3, Ariana Grande. Ella porta 7 setmanes amb nosaltres i s'enfila 4. Això és Hey That, I Made You Love Me.

0: signatura mega top ens arriba la nova de Blas Cantó, Per a què? I a la segona posició, ara, els Catarres. Ells porten 9 setmanes amb nosaltres i no es mouen aquesta setmana de la segona posició. Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se

Ai, aquests diumenges sense drama. Així és com sonen els Catarres, la seva novena setmana a la nostra llista, i aquesta setmana no es mouen de la segona posició. Marxem! Tanquem aquesta temporada, marxem de vacances, tornem al setembre després de la Diada, i abans de marxar, t'hem de deixar la cançó més important de la setmana, oi? Doncs sí, no hi ha canvis. Es manté a dalt de tot la cançó estrella de l'aconteixement esportiu més important, mai millor dit, dels darrers temps. Es manté al pòdium Shakira i Burna Boy amb Die, Die. Bon estiu i fins al setembre. Adéu-siau.

0: les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: LA, Miami, New York.
1: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM. Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineta.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
6: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
7: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
8: 94.6 FM.
9: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
10: a Ràdio Pineda.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Relaxa't. Entra al Chillout 94.6. Chillout. I desconnecta't.

on this. Let's go.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Relaxa't. Entra al chillout94.6. Chillout. I desconnecta.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Entra a Zona Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out. Per acabar la setmana com et mereixes.

desconecta, relaxa't, chill out. Sona Chill Out a Ràdio Pineda.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta. It's 5 o'clock in the morning.

0: i en positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Ràdio Pineda.
1: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio.